0: Pedro, vinga, a fer.
1: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.

0: s'espila.
1: Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

empedrats i molls de fanals groguents d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Des del Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

las razones de la policía local de Meaux para paralizar el uso de su polémico radar móvil. Un informe de la jefatura defiende que no hubo instrucción pública, sino solo criterios de seguridad vial. Més seguretat en els jocs d'esplà, amb un segon semàfor, reforç de policies per avisar en els despistats. Els cavallers han de deixar de galopar després de Sant Sortilla. Milers de papallones fan escala a Menorca enmig d'un increïble viatge de 10.000 quilòmetres des d'Àfrica. La tècnica de l'OSAM, Sònia Estradé, va comptar dimecres fins a 1.900 individus a l'estació de la Vall, a Ciutadella. En deportes, el mercado empieza a activarse en la primera FEP. Los equipos de la liga empiezan a moverse y el Elcia podría aprovechar para pescar en Río Revuelto.

0: Molt bon dia, Ràdio Castell. Estem en el dia a dia de la parròquia de la Déu del Roser. Bon dia, Miquel Àngel.
1: Bon dia, Paqui, bon dia a tots.
0: Bueno, pues ja estem a mitjan juny, bueno, mitjan llarg juny, i si t'assembla, Miquel Àngel, avui podíem acabar la temporada, i com solen fer des de que som a l'emissora, d'acostumar a començar el mes d'octubre, i ara aquest estiu, ara aquesta setmana ja comencen demà dissabte, dissabte desvespre, en què siguem a l'altra punta de Silla.
1: Sí, però arriba,
0: som
1: arriba.
0: Són festes, calor, i ho deixarem per aquestes. Aquesta setmana acabarem la temporada, i potser, si t'assembla bé, mos podries contar una miqueta aquests mesos, perquè enguany ha estat un poquet alterat.
1: Hombre, un quan arriba a un lloc, fins que no posa tot en el seu puesto, pot sempre estar com a de mudança, no? Clar. Per dir-ho d'una manera o l'altra. És a dir, no és perquè jo duia molt d'equipatge, però...
0: No, però de tot el que trobes...
1: Hombre, assista la mà... És que clar, tampoc ho puc comparar perquè ha estat el primer pic de tot.
0: De tot.
1: Perquè va fer dir no, és el meu segon destí, i jo pues, el primer m'ha costat molt, aquest m'ha costat... Però clar, tot és nou. Però la veritat que molt bé. Molt bé, ara només me queda Sant Jaume per enredonir, pues, ja com a tot un any sense, en el novembre faré l'any, però així de solemnitats grans, pues, me queden les festes patronals del poble del Castell i celebrar Sant Jaume. La veritat que molt content, estic molt satisfet, és ver que això haurien de dir també per la part del poble, no? Que troben, de nou rector, però és ver que jo bé, ja bastant instal·lat, ja bastant adaptat, el que abans eren molt de noms, ara ja són sí aquells noms amb les cares, amb la història de cada un, i ja comencen a ser pues, persones, companys, amics, pues, que pues, m'ajuden el meu dia a dia i que estan al meu costat. Ja no m'estic referint només a persones que venen a missa, sinó persones pues, que ja començam a tenir un lligam. I ara, pues, per exemple, el darrer que he tingut, pues, la junta de caixers i de tot aquest ambient, que per jo també era pues, molt...
0: Completament nou. Per...
1: Completament nou. Ah. I la veritat, pues, que molt bé, content, i que pues, sigui així, que cada any pues, vagi aprenent més, aprendre pues, també dels fallos que un comet de novato, perquè duig la L encara, sí. I, però per la resta, bé. És veritat que pues, el bon Jesús mos guia, mos acompanya, no mos deixa tots sols, i ell sap, jo quan t'ho vaig dir, oh, no sé quina targeta t'ho vaig posar, de ser de qui m'he fiado, no? I pues, ell també és el màxim rector, perquè un només de vegades firma papers, però el rector és ell, això sí, no ho hem d'oblidar.
0: Sí, mos hem de fiar del seu camí, del que ell mos mana i del que... això. Clar, tu no tan sols és que siguis nou com a capellà, com a primer destí, sinó que ni siquiera és de Castilla, costums, maneres de ser. Siguent de la illa vecina, són bastant diferents.
1: Molt.
0: Molt diferents, clar. I bé, per jo em sembla que per els feligresos o per la gent del poble, com que no ho notem tant, perquè el capellà és el capellà, cada un que
1: però,
0: tenim com un caràcter.
1: El meu rellà, per exemple,
0: sí,
1: tot d'una...
0: Però tu t'has d'adaptar en els costums d'aquí. I clar, és molta cosa, fa molt pocs mesos.
1: Hombre, jo ho he intentat fer de la millor manera possible, no? És a dir, ja no només, jo què sé, per dir una tonteria, menjar formatjades, no?
0: Sí.
1: Sinó, pues ara, tot aquest àmbit d'escavall, no? Perquè un, a qualsevol banda, només és àmbit... Pues, religiós, de celebrar, ministrar el que un ha estudiat, i ara pues, quan jo me varen convidar pues, a venir a aquesta illa pues, ja me varen dir de bones a primeres que hi hauria pues, aquest àmbit, i jo pues, a veure que vaig dir que sí, perquè som jove en principi,
0: sí, eh?
1: Pues, ho mirarem de treure de qualque manera a l'altra, però sí que un intenta donar-se.
0: Sí.
1: Perquè si no, és a dir, estimar el poble, comprendre el poble, estudiar el poble, perquè si no, jo només estic enrevoltat de pedres, no? I les pedres, encara que tinguin molta història, no xerren.
0: No.
1: I són les pedres vives, que són les persones d'aquest poble, que són les que m'han d'ensenyar, i jo he d'empapar-me d'elles.
0: Sí, exacte, exacte. Bueno, pues, jo me penso que ara, quan comencem el mes d'octubre, primer i principal, que ja ho hem comentat, Miguel Àngel, que durem un poc més de temàtica aclarida.
1: Sí.
0: Aquest mes us ha estat un poc a salto de mata.
1: Sí.
0: Però bueno, tot en el seu ritme, ja ens adaptarem, farem qualque reunió per veure com ho aclarim i tal, i anarà més bé. Com han anat tots els altres anys, també hi aniran.
1: Sí, a veure, que també ara ho comentàvem a Pati, que teníem previst pues, dur qualque convidat més, sí, de gent del castell, que també pues, comparteixi aquest dia a dia de la parròquia.
0: I tornarà com toca anar, si Déu vol.
1: Sí.
0: Ell és qui comanda.
1: Sí.
0: I bé, jo me pesca avui, no tenim cap celebració especial a la parròquia.
1: No, ara comença temps ordinari. És vera que dia 28 tenim confirmacions en aquesta parròquia.
0: Sí,
1: Fusquet, ja ha començat el nou horari, que és 7:30 dissabtes, i els diumenges 10:30 de matí i 7:30 és cap vespre. Exacte. És bo de recordar.
0: Sí, és l'horari de tot l'any.
1: De tot l'any. Simplement afegim aquesta missa de Fusquet.
0: El diumenge, sí. Fusquet. Pues, dia 28 hi ha confirmacions. Quantes n'hi ha?
1: Tres,
0: bé.
1: I ve el senyor bisbe.
0: Sí, molt bé. I per lo de més, així important, fins Sant Jaume no tenim...
1: No. Que jo sàpi, a lo millor ara
0: bé, a lo millor
1: estic pecant i hi ha qualque cosa important que ara no me ve.
0: Si sortigués ja de so. I jo m'apres, Miguel Àngel, que podem despedir.
1: Donar-te
0: molta sort amb la col·locada.
1: En la col·locada, sí.
0: Anarà bé. Tu, tranquil. Tu, fiat.
1: Jo demà en prellàries.
0: Tu, sí, ho farem. I ja veuràs, i la gent del poble t'apoyarà i més sapiguent que ets una persona nova, que tot això per tu és completament nou i...
1: No me veus, però estic al sant setzelles perquè jo encara no m'ho creig.
0: Tot anarà bé. A més, si se fien de que ho faràs bé, segur.
1: Hombre,
0: més que segur.
1: Nosaltres demanem-li molt al bon Jesús que vagi bé, perquè, hombre, ja sabeu, no per justifiquem-me si ho fan malament, no, però que les tanques han estat molta estona anellades perquè ha plogut molt, he anat el que he pogut també, sí, perquè el ritme ha estat el que ha estat,
0: sí.
1: I bueno, pues un, el que us deia, s'intenta donar, s'intenta prendre, s'intenta fer el millor possible. Ja sé que diuen que també l'infern està ple de bones intencions. La bona intenció és, jo m'esforçaré, m'estic llegint protocols, és a dir, no us penseu que com que és un àmbit un poc més extern de l'Iglesi, però va molt lligat, perquè Sant Jaume i la cultura d'un poble va molt lligat sempre, no? I bueno, pues... Ja m'estic preparant traje, ja m'estic preparant guindoles i tot
0: el que... I això, tot sortirà bé. El mes d'octubre en tornarem a ratllar.
1: En tornarem a ratllar.
0: I veuràs com el teu ratllar ja serà d'una altra manera.
1: També hi faré.
0: Bueno, en el Ràdio Oients, en Antoni, moltíssimes gràcies pel teu temps en el programa. I en el Ràdio Oients, gràcies per haver molt sentit durant tot el curs. I si no ho vol, ens tornem a trobar el mes d'octubre amb tots vosaltres. Que tingueu molt bon estiu tots.
1: No, jo no faig res més. Bon estiu a tots. Aquí estem, a la parròquia també.
0: La parròquia no descansa.
1: La parròquia no té vacacions. Bon estiu.
0: Bon estiu.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Un momentet. Sí, tia, sí.
1: Sí.
0: Ara la sent.
1: Que no te va bé?
0: Sí. Beníssim.
1: Ara, mira. Es senten que fritjo un poc.
0: Ah, bueno.
1: Jo dic, se deu fer esbaranant, Toni.
0: No, el tinc molt avall, ja n'has barat.
1: Ai, tot bé?
0: Tot bé, tia.
1: Tot bé, ja, així m'agrada. Que vagi bé tot.
0: Tenim per aquí i...
1: Mira, bon matí. Ahir també te vaig sentir.
0: Sí.
1: Ahir de matí. Mira.
0: Sí.
1: I bueno, tot molt bé, Toni. Molt bon matí de música i bueno. Les festes de Sant Joan, que tot vagi bé.
0: Sí.
1: Perquè només per arribar-hi, la carretera aquesta, jo no sé què fan.
0: Allà, un desastre.
1: Bueno,
0: un desastre,
1: què és aquest desastre? Aquelles voltes i aquelles nosaltres que hi vam anar ahir fins a Mercadal, allò és un disbarat que fan, eh?
0: Sí.
1: I hi ha un tros de carretera que enmig hi ha un tros d'arbres.
0: Sí.
1: I si diuen que no te poden tocar, que faran aquests arbres?
0: Com no hi ha d'haver accidents?
1: No, des de l'aigua, eh?
0: Jo no sé què passarà enguany, perquè amb els cotxos, amb els grans cotxos que arriben cada dia.
1: Sí, sí, farà por, eh? Farà por passar la carretera. Si no és necessari, haurà de ser no anar al món. Perquè fa por, la veritat.
0: Clar, que en els trossos aquests, com no poden anar de veres, pues, però...
1: Sí,
0: però bona cosa. Com s'hi fotrà.
1: N'hi ha més d'un que hi va de veres, en què no pugui, eh?
0: Sí.
1: I les males que llavors paguen els qui van bé.
0: Sí, això és.
1: I fa molta por, però bueno, tampoc no podem aclarir.
0: No, que no tenen tampoc ben senyalat perquè la gent es despista i...
1: I després damunt la carretera, per llevar les pintades, els cotxes fan un desastre.
0: Ai.
1: No tenen ni diu, les rodes se gasten un disbarat aquí damunt.
0: Sí,
1: allò
0: sí.
1: Tot bota. No, res. Un disbarat.
0: Darrere un altre.
1: Sí, no, des de l'aigua. I els milions que deu haver costat des que fa que la arrangen a la carretera aquesta.
0: Sí, perquè saps que en fa d'anys.
1: Idò, i per això. Tampoc no estava tan malament per haver de fer tanta cosa. Tota sa vida l'havien tinguda i havien anat ben bé, sempre.
0: Ho haguessin fet bé des del principi, ho tindríem bé, però...
1: Sí.
0: Saps que en fa d'anys que va...
1: Anys fa. I els terrenos que han fet malbé en els pagesos?
0: També.
1: Que hi ha un trossos allà, que allò deu de quedar així? Perquè si allò no hi fan carretera, quedarà sa terra aquella.
0: Sí. Això ho deu haver expropiat.
1: És un disbarat. Però bueno, bé està. Feien el que vulguin, tant si mateix ho fan.
0: Sí.
1: Són ganes de rellenar, però bueno, mira... De qualque cosa us han de queixar.
0: N'han de ratllar, perquè...
1: Que sí?
0: És el que passa.
1: Sí, que mos afecta a tots.
0: Mos afecta, sí.
1: I tant que sí. Idò, molt bé, Toni, tot molt bé. Molt bona música i tot molt bé.
0: Gràcies, tia.
1: Idò, que tingueu un bon fin de setmana. Enviaré un beson a Toni. Saludar a tothom en general. Tothom que escolti. I un beso per vosaltres també. La Mari, tot bé?
0: Sí. La Mari està bé. I en Pito també. Ara deu estar a punt d'anar a dalt, ja, ella.
1: Sí, perquè amb aquesta humitat no fa fred i deu xalar. Idò, que n'he dit. Faig una nedadeta per jo avui, perquè jo encara no hi he anat. No, la trobo un poc freda, encara.
0: Ho és freda,
1: eh? Que sí? Idò, molt bé, Toni. Un beso i fins dilluns, si Déu vol.
0: Demà jo venc,
1: eh? Ah, vens demà, idò.
0: Bueno, si me deixen.
1: Ah,
0: idò. Han de venir a obrir, si cas.
1: Ai, idò.
0: Ja veurem.
1: Idò, estupendo.
0: Gràcies, tia.
1: Toni, un beso. Adéu.
0: Adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Juana.
1: Bon matí, molt guapo, eh?
0: Moltíssimes gràcies.
1: Música i tot. Bueno, no sé si vas sentir dimecres, només ho vaig barallar amb Andrea, la ràdio.
0: No, no, no ho vaig sentir, però...
1: Idò, barallar, però ja ho vaig dir a Nini, perquè no sé si ho havia escoltat. Perquè ella va dir que estava ingressada i té càncer. Escolta, ho va dir amb una voluntat. Ho va dir tota la voluntat seva, m'escolta. I tenia que donar molta força perquè el que va dir en Andrea, va telefonar a Andrea i va dir això. Jo estic ingressada, però el món no pide per mi. Estic ingressada i tengo càncer, estic a l'hospital. És fort. Jo ho dic, per si hi ha qualcú que no ho hagi sentit, que està ingressada, m'escolta. Li donarem molta força perquè té voluntat, eh?
0: Per sí, ella ho posa. Ho passa malament.
1: Ho passa malament i és fort, és fort. Diró, tan fort com ho va dir, que em va fer una de sol a l'esquina. Vale, Toni, m'ha posat l'estrella de nit i un saludot i una força brasa de Manolita.
0: Moltes gràcies, guapa.
1: Gràcies, adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini.
1: Com va?
0: Feia estona que no te sentia.
1: Dilluns i divendres. Tots dies. Perquè divendres era la peluqueria. I el dilluns. És que tot m'ho fan al revés, tot. És que és un ball, això que tinc. Ah, i ara digues la peluqueria. Dijous. Dijous. Ai, aniré. Però bé, després el dilluns tenen la Juana. També aquí és una casa de locos. Ella és molt xerradora, també, i ratllam, i ratllam, i me passes de matí volant.
0: Tot el contrari de jo, mesquina, que si vull saber res, diuen que treure'm unes espinces.
1: Ah, no, nosaltres, la meva germana, com que és un poc molt sorda, i mos telefona. I jo dic, què passa, paca? Diu, no m'ho sent, dic, cosa rara, que no m'ho sent. Dic, perquè no callam un minut. I és bé, ai, dona gust, ratllar i tot això. Però sí, molt xerradora. N'hi ha qui no, però ella ho és, i jo també. Jo ratllar ara mateix, ha ratllat amb la meva germana, amb tu, i si no me crida qualque amiga o jo la crid, vol dir que se acabó lo que se daba.
0: I doncs Joana bueno, Rip...
1: Bon dematí, eh?
0: Joana Rip, la tropa allà, i... Hola, hola, hola.
1: Que dic, contesta, que és normal.
0: Que estàs bé? Sí. I això és tot.
1: Això és tot, vols comptar? Si te'n fa de companyia, la feina li deu retre molt. Perquè, com ratllant vegades, jo li solet dir, vinga, vinga, tu, que hem de borinar, hem de això... Però,
0: no, jo, com que no li dic...
1: Són molt xerradores.
0: No li dic res,
1: i
0: tampoc.
1: I no tro raro, perquè... Jo no, amb els mateus fills, que veig, de matí, de que vespre, però veus, no, tampoc no és gaire xerrador, no, eh? El meu fill. I ara veig que ha baratat un poc, així com fa anys veig que ha barat un poc, que xerra un poc més.
0: T'esmocin vells.
1: Mesquí, he tingut sort d'ell, Toni, sort d'ell i de sa nora. I, bueno, bé, tot és de matí molt bo, molt, molt tot. La novel·la ja estic un poc nerviosa, jo. Perquè ja és la passa de massa, també, ja so. Punyeta negra aquest, vostè negres en altres.
0: Molt llarg, ho fan.
1: Oh, és llarga. Que li queda molt, o no?
0: Sí, sí, encara hi queda.
1: Oh, punyeta, món. I jo és dilluns, tampoc no l'escolt, perquè ara avui sí, set dins la cuina... i escolta tot el que has dit i tot el que has fet. I bueno. Bueno, i doncs saludarem a tothom que escolta. I per tu i la teva família una besada molt forta, Toni.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Bon fin de setmana i fins dilluns, si Déu vol.
0: Igualment per vosaltres, eh? Per
1: vale,
0: na Paca i per
1: guapo.
0: Teu fill, teu germà, ah, per sí. Tothom.
1: Per tothom. Si en Simón ara fa dies que no ho veig, perquè sol venir, es diu menges a veure un mot, primer d'aquí, després puja dalt. I poses una cançó per naltros i per ells.
0: Molt bé.
1: Eh? Vinga, Toni, un beso, guapo.
0: Gràcies, un beso.
1: Adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini.
1: Bueno, això va de Nini a Nini.
0: Nini, Nini.
1: Va sentint la Nini, també. Estic molt contenta de sentir-la. I que siguin bé, sobretot. Bé, Toni, si pot ser. I si no, és igual, el que vulguis. Limosna d'amor?
0: Limosna d'amor. Molt bé.
1: Eh? Això sempre ser coses antigues.
0: Sí, sí.
1: Com jo. Molt bé, saludar a tots els que escolten Ràdio Castell i que no decaiga.
0: Sobretot.
1: Eh? Això mateix. Que dius que demà hi ets?
0: Sí.
1: No. Escoltarem.
0: Demà me toca, sí.
1: Vale, no ho dius amb gaire alegria, però bueno. Molt bé, Toni. Fins demà, idò.
0: Gràcies, adéu. Nini. És que clar, ja hi venia ahir. Hello, stranger, you're a danger to the law and order here. Demà, dissabte, i després dilluns. In our city, you're pretty, cool and witty, you are... Sort que tenc que se'ls va cara aquestes germanes. I should have stayed away. I mos alegren des de matí.

0: bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni, com va?
0: Molt bé, Gertrú.
1: Bé, no, jo, això que t'ha dit na Juana, sí, jo també la vaig sentir, i ella va telefonar a na Juana i va dir, en Andrea li va dir això, que la gent la demanava per ella, perquè ella va dir, ja ho sent, però no puc cridar perquè a vegades no trobes nombre ni res, i sí, va ser un moment un poc així, i jo, com va ser un moment que després jo vaig cridar perquè sabia que ella escoltava, vaig cridar en Andrea i li vaig dir, vaig enviar totes nostres, de tots, que tots sí que pensàvem molt amb ella, però que ja estaven tranquils, que sabia que ella escoltava i que no demanaria més que cridi ni res, saps què vull dir?
0: Sí.
1: Sí, bueno, sí. Va ser un moment, sí, el que dic, Juana, va ser un moment un poc, no sé si tothom ho va escoltar, però va ser un moment molt dur per això, també. Sentir una persona de la manera que la vaig sentir i de la manera que, com està, ella de forta i de... Se mereix tot aquest món. Jo li envio una abraçada molt forta i punto. I ja no hem de demanar res més que enviar-li, que ella diu que escolti, està molt contenta, però que no trobes nombre i que no... Ja està. I són moments que no fan cap de son i ja no vull dir res més.
0: Li enviem molt de besos i molta força.
1: Exactament. I ja no hem de dir, ai, no crida, no importa dir-ho, no? Crec que ja ho sabem, però això va... Ho va dir ella.
0: Però això va cridar ella, claro.
1: Però això ho va dir perquè ella li sap greu que tots demanem i no diu sabem res, perquè ho sabiguéssim. Sí. I jo la vaig cridar en aquell moment, vaig pensar que ho escolta, saps què vull dir? La vaig cridar en Andrea i li vaig dir, ja està. Sí, és el que t'he dit, una abraçada molt forta per a ella. I tots els que escolten, pues, el que hi ha. I avui l'Iglésia s'ha despedit fins octubre.
0: Sí.
1: Sí, me sembla molt bé, ja, cada anant de llevant en el ponent, però hem de ratllar de tot, com diu, com de la carretera, la carretera és una merda, però fa 8 o 10 anys que és una merda, perquè no fan les coses com han de fer, i després, per fer-la, és dificilíssim, però com aquí hi ha un clot, allà hi ha un bony, aquí no podem passar, allà no volem que hi vagi, allà no volem que vegi, allà no volem que mirin, allà no hi volem un arbre fet que el taparà, el qui el taparà, el qui no el taparà, i això fa 10 anys que va. És un merder. Em des de dir, todo a una...
0: Ho has dit molt bé, un merder.
1: Todo a una com a vejuna, i que si fem una cosa, ens posem d'acord, si tendències blanc, negre, groc, davant o darrere, però d'acord per fer una cosa ben feta i que és per tothom, per tots els colors. Però quan no ho fan així, si tu ho fas així, jo ho vull deixar. I si tu ho fas així, jo ho vull així. I el que fan és un desastre per tots nosaltres.
0: I m'ho foten a tots.
1: I tots som els perjudicats, i tots som els qui pagam. Clar que pujats a carretera, pujats 5 o 6 milions, està ben aclarit. Bueno, imagina't tu, de fa 7 anys enrere, ni te cuento. Però la realitat és que s'ha estat això, han mirat els colors, no mirant ni la gent ni la carretera, jo vull que, no vull que vegin aquesta pedra, jo vull que la vegin, ja la veuré, un arbre la taparà i no es veurà, ah, no.
0: Sí. No, és així.
1: Però és així o no?
0: Però basta que un hagi fet una cosa, però l'altre dir que no.
1: Ah, jo, el que jo t'he dit, i tot, si això no passa, i això ho fan en tot, però...
0: En tot.
1: Això ho fan en tot. Aquí, allà i allà de fas. I què? I pagant, perquè això sí, per pagar no en reuns, o no?
0: Sí, però com que no m'ho podem negar, tampoc.
1: No, jo, exacte, però per això t'ho dic, que nosaltres pagant, però almenys que facin les coses amb un pot de cap, obren una de zona per fer una sítia. Es cap de 4 dies l'han de trobar a dir perquè de passar el telèfon o de passar... Bueno, que tenen, per favor, posem-vos d'acord, si obriu l'hospital o no.
0: Això és el que s'acaba, l'han fet, això és el que tenien obert. Per posar clavegram i ara de posar aigua una altra vegada.
1: I tu que trobes que això pot ser quan tu tenim tot el sac que poden aprofitar que és el ornus doble.
0: I tota la gent que viu a la cala no poden viure.
1: I tu que trobes... No, i tot va igual, però això, mira, el que diu la tia, tia, que almenys, mira, de qualque cosa hem de xerrar i xerrant de això. i ja està. I bueno, i l'aigua tia no està tan freda, no t'ho dic. Quan hi entro sempre hi està, però quan hi és dintre està molt bé, molt bé, molt bé. I ja està. Vinga, idò, nosaltres no mos despedirem com l'inglès, jo no sé si s'ho trobo. No mos despedirem fins demà, jo sabia que demà era tercer i que tu te venies, i ja està, i ja, mos despedirem. Que tothom fins demà, vale?
0: Molt bé, Gertrú.
1: Vinga, Toni, posem la cançó que vulguis.
0: Posem.
1: Vale, adéu.
0: Adéu, gràcies.
1: Que passin un bon divendres.
0: Gràcies.

Hi ha uns anuncis que els vull comentar. Exposició de final de curs dels alumnes de l'Escola de Dibuix i Pintura del Castell. Aquesta exposició la van inaugurar ahir i estarà oberta a partir de les 20 hores de dia 20 a dia 29, i el horari serà de 11 a 13 i de 17 a 21. L'exposició de final de curs dels alumnes de l'Escola de Dibuix i Pintura del Castell, del 20 al 29, de 11 a 13 i de 17 a 21, a la sala polivalenta Solellet, el Castell. Sábado 21 hores, 04, es Castell, pàrquing Cales Fonts. 4, però de juliol. Los Inhumanos, en concierto, Los Originales, La Movida Band i Texema Sánchez. Precio entradas anticipadas 18 euros. No, 18 es el general, anticipada 15. I la venda es Castell, el bar Can Camacho, amb el bar Biosfera, es Mercadal, la plaça de Can Bep, a Ferreries, bar Feimar, i a Ciutadella, bar Imperi. El 4 de juliol, però, Demà dissabte, dia 20, apertura puertes a les 18:30 hores. Marshall Ventura. Primera vez en Menorca. Parking a les Fonts, es Castell, servicio de barra i comida. Demà, música, olé. Sant Joan, 23 de juny 2026. Centre del poble, a les 19:30, sortida de la colla de geganters i grellers del Castell per recollir els bujots que es cremaran en el fester. Plaça Esplanada, a les 20:30, espectacle familiar de Improaventures a càrrec de Teatre de Xoc. I a les 21:45, fester de Sant Joan. Tots els bujors que s'hagin de cremar en el fester s'han de dur dia 23 abans de les 19:30 hores a la parròquia, a la plaça Esplanada i en el carrer Sant Jordi, Fontanilles i Gran. Més coses. Bueno, per això ja és pel mes de juliol. Divendres, dia 3 de juliol, a les 19 hores, en el pàrquing de Cales Fonts, festa Oli Infantil, el Castell 2026, amb Xala, disco animado infantil. Una exposició de pintura, Jordi Poquet, Menorca dins el meu cor, del 3 al 12 de juliol, de 2026. Horari de 11 a 13 hores i de 9 a 21 a la sala polivalenta Solellet. I José de las Heras, Menorca Summer Festival, el Castell, de Silvia G. Oscar Romero, parking a les Fonts, domingo 5 de julio, les de 9 hores, servicio de bar. I, bueno, pues, totes les cosetes que anaran fent aquí en el poble.

0: dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Marga.
1: Com anem?
0: Va bé.
1: Mira, jo ara te telefonava per contestar en el centre, que té tota la raó.
0: Sí.
1: Mentre estem governats per inertes, les coses moriran les xines.
0: Sí.
1: Perquè jo me crea que aquesta gent ve de tenir una carrera, més o menys, per... però ara d'aquestes són més ignorants que jo. Això no se m'ocorreria fer el que fan ara. Ara la carretera de Mercadal, a pena. La carretera de l'O, qui per anar i venir, o bueno, i el meu fill i d'anar...
0: Però... Ep, ara me fui una Marga. Marga, m'has fuit. Bé, no hem de ser, no hem de ser enginyers per fer les coses bé, eh?
1: Ara? I no els hi fan bé?
0: No.
1: I després ara, quan el turisme, la gent, carreteres, accidents, cada dia que l'han portat era accident de tres cotxos. Ara ja s'hi veus quasi cada dia.
0: Sí, sí, no, i és que hi haurà, si te mires el panorama aquest que tenim. Ai, ai, ai. Que tens el telèfon molt fort, la ràdio?
1: No, ara de ballar. Jo el que no entenc és que una obra que havia de durar 9 mesos, però que era fa 2 anys.
0: Sí.
1: Això és pitjor que el meu carrer. Quan el van fer?
0: Però això és el que diu, és el que diu una Gertru. Mira, aquí hi ha un arbre. Aquest arbre no el toca, no el poden tocar, eh? Déu m'ho guard. Allà aquella pedra tampoc.
1: Sí.
0: Amb els 50.000 pedres que hi ha a Menorca, en aquella no, eh?
1: I
0: ja està. I ja estan armats. Com que aquest diuen que no, doncs no ho fan.
1: Bé, però, escolta, jo... Bé, mira, ja t'ho dic. Que jo, quan te veig i veig el que fan, penso, jo fent meu, no sé, menys estudiar i menys de sona i sempre més del que fas. Perquè és que fan un desastre de l'altre. I més els fetges que ho fan. Perquè mira, jo sóc la primera que ara mateix, la plaça de Santa Maria, jo no la veia tan malament per ara fer aquesta obra i voldria més que rengessin carrers de molt. Qui no hi pots anar, perquè te'n fos baix, allà malament, qui estan tots alçats malament de rajoles, i però com que fan el que veus la gent, el centre de molt està netet. Ara no surtis del centre de molt, que sa merda se'l fot. I això, penses, per què pagam nosaltres? Jo no veig on van les peces que me dessona.
0: No.
1: Però bé, bé. És un tema aquí com que no ho aclarirem.
0: No ho aclarirem, però podem protestar perquè fa pena. Tant d'anys per fer una carretera que és una pixarada.
1: Això mateix. I després això, jo penso, tu trobes que tota la dessona ha anat a parar a la carretera. Tot el dinerito. Està a la carretera. Ho posen allà. I res, mira. Hi ha coses que no te pots dir. Ho has de dir presuntamente.
0: Jo ho entendria si fos una gran obra. Però i què? I serà? Que serà un poquet més ample, res més, eh?
1: Ara. No, i després això, la duració... Jo, mira... No, ja no en ratllaré més perquè me posen negre amb el pitjor que és negre de la novel·la amb això d'aquestes coses perquè no, és la veritat, eh? Jo veig una gent que no sé, una falta d'empatia per fer les coses, per favor. Ara mateix, moltes vegades quan fan una obra, una fetge, o passes d'aquesta fetge i do multa. Però, i que l'altre dia, aquí, a vegades n'hi havia 4 o 5, a vegades n'hi havia un, a vegades no n'hi havia cap. Com no havia de durar sobre? Ja t'ho dic, van sortir quasi 4 anys. Però, bueno...
0: Jo, mira, he vist fer obres grans, per la meva feina, I me'n recordo una de molt especial, que és un gran hotel a Ciutadella, molt gran, i els constructors tenien una prima si ho acabaven tal dia. Tal dia ho van acabar, eh?
1: Si no, no, és que ho deixessin. És que això, jo ja t'ho dic, i després ara, damunt, si estiu, que saps com es posa això, en guany, que la gent, els turistes, surten de davant les pedres i veure que n'hi haurà de morts. Però bueno, esperem que no.
0: No.
1: Bueno, morts, rellem d'accidents, eh?
0: Sí.
1: No rellem de morts, rellem d'accidents. Però que n'hi haurà més d'un, pots estar segur. Bueno, jove, te deixo que acabi la teva vareta. I ara no anem a passejar.
0: Anau a fer una volta, això mateix.
1: I a veure, bé, escolta, fins al principi em va ser greu, però mira, l'he tocat divendres avui.
0: Molt.
1: una abraçada a tothom i saludos a tots els que ens escolten.
0: Gràcies, Marga. Adéu, guapo. Bessó.
1: Adiós. Igualment, adéu.

0: Liverpool. Ya. Ay, y lo que veis, y lo que veis de esas obras, Adam, siempre han dicho, uno que fa feina y tres que miran.
1: Sí. Cuando no son cuatro.
0: Cuando no son cuatro, sí. Un aguanta esa manguera sin de menester algo. S'altra, y de ahí sin duda, son muchos, y ya está. Bueno, Toni, un matí fabulós, una salutació per tothom, tothom, tothom. Estic molt contenta de tot el que sentim. Un fort abraç per la teva família. Per tu demà matí. I tu creu-me fer una cosa. Antes de venir, mira si fa molt bé, no m'ha fet anada per ser vinguda.
1: Ja no, jo si trob obert vindré. Si trob tancat no podré entrar.
0: Mira, i tu que no pots telefonar a qualque banda?
1: Jo
0: que
1: ja...
0: tenies un pis obert o està tancat?
1: Jo ja ho he dit.
0: Clar.
1: Jo ja ho he dit.
0: De... No vens d'escat de cantó, vens d'un bon tros, has de venir. I quan riquis aquí, que sigui tancat, vale, vale, vale, deixa'm anar. Vale, Toni.
1: Faran bé.
0: Bon matí meravellós i com repetec saludar a tothom i bon cap de setmana per els de que teva un fort abraç per tu com sempre besito fins demà fins dilluns. Vale.
1: Gràcies. Adéu. Adéu, Maruja.

Bueno, doncs ara farem les dedicatòries que tenim. Per na Juana Plaza, la estrella de David.

Bueno, i vull enviar un beso molt gros i recorda a tots nosaltres, per si mos està escoltant, na Manolita, que, bueno, que passi el millor dia que possible i que sàpiga que tots estem amb ella. Manolita, un beso molt fort de Ràdio Castell, de tots nosaltres. I una cançó que dedicam ara perquè m'ho l'ha demanada a Nini Mercadal, Limosna d'amor.

0: tothom.
1: I ara posarem una cançó per na Maruja. La mare de na Joana Pons.
0: Sí, así suena.
1: No és aquesta, no?

0: Bon dia.
1: Bon dia, Antonio. Com va?
0: Bé, i vosaltres?
1: Ho coneixen bé, no va malament.
0: Bueno.
1: Aquest dia no t'he pogut telefonar, vaig anar comprant xambota, un altre dia no sé què vaig tenir també, un altre dia vaig anar a menjar els peus, i no t'he pogut telefonar, Antonio, però
0: bueno.
1: Sempre t'escolta. Eh?
0: Molt bé.
1: Fas molt, molt bon programa i m'agrada molt el que fes. El que fas tu i... A vegades busquem pels Andrés, també, i qualque dia en Santi, a poc, ho fas fet tot.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Vale, Antonio, tothom bé, eh? La família, tothom bé.
0: Sí, sí, sí, tothom bé. Miguel?
1: A Miguel, sí, com sempre, xemi-xemi, però bueno, no va malament.
0: Bueno.
1: Què hem de fer?
0: Bé, està.
1: Passant, sí. Sí. I mira... Jo sé que com animadet ara, però bueno, jo tinc l'esquena aquesta, que no puc estar dreta gaire estona. Però bueno, faig moltes coses que no feia i estic contenta, dins que meva.
0: Idò, sobretot, si dins que teva pots.
1: I vaig a comprar la filla, però bueno, en el súper, de veres, i...
0: Ja.
1: Què hem de fer? Anem amb el cotxe i jo faig una llista i anem. I a vegades m'hi va ella i jo no hi vaig, l'envia ella. Segons, si sí que animada hi vaig i si no hi va ella.
0: Bueno.
1: Així ho aclarim.
0: Sí, l'acompanya és millor, perquè així ho veus.
1: Clar.
0: Les coses...
1: Sí, perquè a vegades li dic, mira, son, i després, ai, mira el que has vist, no hi he pensat a posar-ho a la llista. Però bueno, ho aclarim.
0: Això passa.
1: Què hem de fer?
0: Molt bé.
1: Bueno, salut a tothom, eh? A la Lucrècia, en aquest lloc, en Rafel, la Tiativa, les Blais, tothom. La teva germana, en Pito, tothom.
0: Moltes gràcies.
1: I tots els joans, bé, encara hi ha dilluns, però bueno, tots els joans que tinguin també una bona festa. I Ciutadella, sobretot, que vagi bé, que no ningú es faci mal, i perquè tanta gent, i això és un desastre.
0: Molta gent, però...
1: Però bueno, jo hi vaig anar una vegada de jovenet i vaig dir no hi tornaré més i no hi havia bodada. Les ballanes i tot allò... Són moltes tremats, però bueno, fan molta festa.
0: Sí, sí, sí. Ho han promocionat molt i ara ho tenen.
1: Sí.
0: Ara és massa, però...
1: Sí, van fer molta propaganda, me sembla que no hi havia cas de fer-ne tanta, però bueno, hi havia molta gent, molta gent.
0: Molt bé, Tonyita, molt bé.
1: Bon fin de setmana.
0: Que passeu bon cap de setmana, vosaltres també.
1: Gràcies, igualment.
0: I...
1: Que vagi bé. I recordes de la mare i la teva germana.
0: Sí,
1: que me'n recordes també molt. De molta gent, però bueno. Queda.
0: Molt bé, gràcies. Adéu.
1: Vinga, Antonio. Adiós.
0: Bueno, pues, Antonyita, també m'ho ha saludat.

Seguim aquí a Ràdio Es Castell. Por fin és viernes. Ara posarem més musiquetes. Tradició coral i és folclore de la terra. Aquestes músiques que sempre mos agraden. D'Espanya, d'Amèrica, un poc de per tot. Començant per aquí.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Antonio.
0: Hola, Fede.
1: Resistiré. Avui és una calor que fa, eh?
0: Hem de resistir a la calor, eh?
1: Se fa la calor d'en Ramis, que suava de gener.
0: Molt bé, jo ara estic molt bé aquí dins. Ara veurem quan surti.
1: Ho crec. No, fa calor, Antonio. Mira, un poc tard, però he tingut coses a fer i he hagut d'anar també a un puesto i ara quan he arribat dic ara provaré de telefonar al dia, sé que és un poc tard, que no quadra dins, perquè tu ets un... sempre tens tot amb esquemes i tot aclarit, però bueno. Sí. Però ara la setmana que ja procuraré ser a les hores que toques cridar. Però bueno, dic, li faré una cridada per agrair-li el programa, com sempre, fabulós, molt entretingut, novedats i bona música, bon caràcter i bona cosa, i és el que hem de mestir, Antonio.
0: Sí, mira, passar l'estona.
1: Sí.
0: El que hem de mestir. Molt bé, Fede.
1: Ha sentit bastanta cosa, saps? Mm. El cotxe i això, però dic ara li faré una cridadeta per saludar a tothom.
0: Estic content.
1: No me n'hauria t'hagués dit cosa, tropes, eh?
0: Sí, mesquina, que està allà a l'hospital.
1: Sí, idò. Li vull enviar un saludo, si escolta. I resarem perquè se posi bé tot d'una i pugui... I el castell es torni de comprar flors, perquè ara ha de comprar flors per decorar. Si no que ella no hi és, pues, l'Ajuntament ho agrairà també.
0: Molt bé, Fede.
1: Bon, Antonio, gràcies, repito, molt de saludos a tothom, que no quedi ningú sense saludar. I tu, gràcies per sempre tenir el mateix, però és el que toca, el que és això. Recordes d'anar Carmen també, que també escolta.
0: Moltes gràcies, Carmen.
1: Anna Carmen no t'havia xala també. I gràcies, Antonio.
0: Vinga, papus.
1: Un abraç i ànimo.
0: Adéu. Bueno, Fede Navarro i sa senyora, a Carmen. El mariachi y el orgullo mexicano se apoderan del tramo final de la mañana con sus máximos exponentes. Jorge Negrete.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Bueno, bueno, acabo de enviar un saludito a Marga Lombarte, un beso bien fuerte per tu, també una forta abraçada. I bueno, com esta cançó és bastant divertida, marxosa, te la dic a tu. Venga, per tu va, Marga Lombarte, aquest tema que estem escoltant ara mateix. Per tu, guapa, per la Marga Lombarte. Simple Bread. Un tema de lo más alegre, aquí, esta tarde de viernes. Para ti, Marga.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Guia és un programa dirigit i presentat per Nadelina Gómez. Els divendres de les 19 a les 21 hores a Ràdio Es Castell. Emissora municipal que es troba en el 103.4 de sa freqüència modulada. Guia és un programa on la música, la literatura, els costums, la història es ratllarà d'allò que ja no te'n recordaves i que dus escrit en la gent de la teva humanitat. Guia és la nostra mare, el nostre món i el que som per ella. Mare Guia.

del no-res sorgir Ikea, terra mare, origen de tot. Fèrtil i protectora ens oferí una llar, a muntanyes, rius, cel, mar, aire, animals, aigua, foc i vida. Es mostrà la seva bellesa, des dels astres, blava i blanca, a la nit plena de llumins. I els seus fills amants aprengueren el seu himne, el cantem a cada estació, a cada àtom, a cada cèl·lula, amb aquest cosmos que som. I dansem per Ikea, a la suavitat del zèfir, en la fúria de l'huracà, en el dia i la nit que som des del principi. Beneïda siguis, Ikea. Beneïdes les teves criatures i els humans, les races i les llengües que bufa el vent dels segles en una nau de Balam.

Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa. De res a poc i sempre amb vent de cara, quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som, més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies, en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens cal l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim a penes el que tenim, i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la.

posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui via fora. Que tot està per fer i tot és possible.

aquests profuns silencis plens de tu, aquests silencis clars i vehements, tan plens de tu que ja tot hi és sobrer. Aquesta solitud sense després que compartim fins a esgotar-ne els sons, aquesta quietud que vulnerem apenes amb els ulls o bé amb les mans, és un projecte i un acompliment. Marta, l'embruix de tu m'ha tan submès que ja ni em dol la vida que no visc i em perdo amb tu per llocs inconeguts i no hi ha espai entre el teu cos i el meu. Arribarem al cor de l'espiral, ponts a través, sense temor del vent, mars a través, esperonats pel foc. Boja com jo, m'escoltes i somrius. Tots els camins són bons per fer camí.

Collarets de llum quan la tarda fina. Si el rostoll s'adorm, tot és de joguina. Un estel petit obre l'ull i parla. On serà l'amor, que no puc trobar-la? On serà l'amor, fa la lluna bruna. L'he cercat per tot, que n'estic dejuna. I l'amor ocult entre satalies riu que riu content de ses traïdories. Collarets de llum quan a tarda fina. Si el rostoll s'adorm, tot és de joguina. Prou l'estel petit i la lluna clara cercaran l'amor més i més encara. Se'n riuran els camps i les ribes pures, i els pollancs i el riu, i el pla i les altures. Se'n riuran els grills i els ocells cantaires, i el vent remorós i els follets rondaires. I ell, entaforat entre satalies, cantarà a la nit noves traïdories. Collarets de llum quan a tarda fina, si el rostoll s'adorm, tot és de joguina.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Ràdios Castell. Cent 3.4 de sa freqüència modulada.
1: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
2: Vidres, cartó, launes, escoltau un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpar.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Separats tiren la canya a prop de la plaça d'Espanya. Hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres. Apareixen quan és fosc els lleoners ambulants. Un camell fa l'agost a l'estat.

llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida. Estimar-la.

i només resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest.

en una orgia d'ecos. Mar i més mar, per esculpir a les roques rostres, senyals, enigmes i preguntes sempre distants i sempre comprensibles.